lleva un den en el ledà, aixalina el melodí, amb la llama nevada. Com me faig a guapar-hi, com me faig a veixar-hi.